0: Bona vesprada. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, està compareixent a aquestes hores davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana de 2024, que, recordem, va deixar 232 persones mortes. Ha dit que l'únic que pot juzgar la seva responsabilitat penal ja s'ha pronunciat en referència al jutjat de Catarroja, que instruís la causa i li ha exonerat, diu, este jutjat a ell de tota responsabilitat, per la qual cosa ha evitat confrontar als diputats.
1: Dice usted que cree usted cosas que ya han asegurado por sentencia firme 5 magistrados. Su creencia política de hoy frente a la unanimidad de 5 magistrados. Y eso que es mi respuesta más que evidente.
0: L'Agència Estatal de Meteorologia presenta a aquestes hores el balanç climàtic d'aquest estiu i també la predicció estacional de com es preveu la tardor. I els 325 veïns del poble valencià de la Granja de la Costera estan qui dirà avui a una consulta per a decidir si volen que la campana faci els tocs automàtics les 24 hores del dia o tan sols un toc pel dia. La consulta es produeix després de les queixes d'un veí del poble que va dir que no podia descansar per les nits i s'estava medicant. En un primer moment es van suspendre els tocs, però després de les queixes d'altres veïns que alegaven que porten escoltant les campanes per la nit 46 anys i que sentien un gran buit sense aquesta tradició, s'ha decidit fer aquesta votació, i el resultat del qual va ser vinculant. I la Policia Nacional ha detingut a la Canta dos persones per furtar 7.200 euros a una persona major de Salamanca i usar les seues targetes bancàries.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Víctimes i els familiars d'aquestes 230 persones que van perdre la vida perquè un president no estava on estava, perquè un president no va ordenar que s'enviara una alarma, per un president absolutament desvinculat de lo que era el destí del seu poble.
1: El síndic del PP, Nando Pastor, considera que la sessió d'avui ha sigut convocada per a espectacle del Partit Socialista i recorda que els populars ja feren dimitir la primera autoritat valenciana, que era Mazón.
2: Nosotros hemos hecho el trabajo serio, riguroso, aquí se ha comparecido, aquí se han producido dimisiones, aquí se han producido ceses políticos. Yo creo que enfrente tenemos un partido con problemas mucho más graves probablemente. El verbo dimitir ellos no suelen conjugarlo.
3: I mentre la instrucció judicial de la Dana continua endavant, avui l'escap de la policia d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha assegurat davant la jutgessa de Catarroja que l'organisme no va ordenar cap vigilància especial dels llits el 29 d'octubre de 2024.
1: Segons la seva declaració, els agents van fer les seues tasques habituals i no van rebre informació extraordinària ni del Centre de Coordinació d'Emergències ni de la pròpia Confederació. El testimoni també ha assenyalat que va veure en temps real valor de la presa de forat fins a 10 vegades superiors als normals. A més, ha denunciat que el servei de vigilància dels llits que es realitza durant tot l'any és molt deficitari de personal.
3: I amb el trasfons de la Dana i en la setmana que comença la tardora, anem a conèixer quina és la predicció que fa l'Agència Estatal de Meteorologia. Preveu que les temperatures estiguen per damunt del normal en la comunitat i de moment no poden confirmar si esta tardor serà més plujosa o no, encara que l'alta temperatura de la mar fa pensar que puguen haver episodis d'inestabilitat. Ens ho conta en directe des de la seu de la EMT a València. Amparo Sánchez, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Han avançat que hi ha un 70% de possibilitats que la tardor siga més càlida, mentre que per a l'àrea mediterrània és igual de probable que la tardor siga plujosa que seca. No podem descartar que es produïsquen episodis torrencials tenint en compte les altes temperatures registrades aquest estiu en el mar. Jorge Tamayo és el delegat de EMT en la Comunitat Valenciana.
5: La precipitació és aquí en otoño. Suelen concentrarse mucho en episodios. El mar está muy caliente, lo hemos mostrado, es decir, tenemos combustible. Lo que no sabemos es si vamos a tener el coche. Las danas son condiciones atmosféricas. El mar es una condición orográfica o geográfica, más bien. No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana. Es decir, inestabilidad en capas altas.
4: L'estiu ha sigut extremadament càlid, amb temperatures que no han baixat els 26 graus a la nit, és a dir, 207 graus per damunt del normal i que s'han mantingut així des de la segona quinzena de maig.
6: La Generalitat Valenciana està un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te. Connecta. Compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
3: L'equip de govern del Partit Popular a l'Ajuntament d'Alacant pretenia avui tancar la Comissió Municipal sobre l'adjudicació regular dels habitatges protegits de la urbanització Els Naus. No obstant això, l'oposició ha aconseguit convocar una nova sessió el proper 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'esquerra volen que siga un ple extraordinari a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
8: Y no solo la izquierda, Vox también se ha sumado a la hora de exigir ese pleno extraordinario porque la comisión no puede acabar a puerta cerrada, tal y como ha manifestado la portavoz adjunta del PSOE, Ana Bárcelo, haciendo frente común con Esquerra Unida, Podem y Compromís.
9: El Partido Popular ha impedido que tengamos documentación, que comparecieran los técnicos del ayuntamiento. Por tanto, necesitamos un debate público. Y les Naus no se cierran cuando quiere el señor Barcala.
8: Que al menos las conclusiones sean públicas en el salón de plenos, porque no opinan. Unión de la izquierda, esta comisión ha sido un paripé y ha contado con muchas sillas vacías, las de los principales responsables técnicos y sobre todo políticos, como el alcalde, que no han querido comparecer.
10: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
3: I pendents de passar a disposició judicial, els quatre arrestats en un tiroteig entre dos clans familiars que ha deixat un mort i tres ferits a Alzira, a la Ribera. El succés va ocórrer la matinada del diumenge al barri de l'Arquerieta, motivat per una discussió prèvia entre dos cosines menors d'edat que va derivar en una baralla de carrer entre els seus familiars. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
11: La víctima mortal es el yayo de Les Chiquetes, de 56 anys i del clan

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Les dos i mitja, què tal, com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Encetem setmana i també programa mitja horeta de ràdio que tenim per davant fins les 3 de la vesprada en un dilluns, on parlem de coses curioses en Onda Trending amb Amira Fernández. Benvinguda de nou, Amira, què tal?
2: Hola, Begoña, pues muy bien, ¿tú qué tal?
1: Molt bé, i avui, a més, per a parlar d'artistes, de creadores, un programeta interessant que tenim avui amb entrevista.
2: Exacto, d'artistes valencianes que han venido aquí a nuestra sección pues a contarnos un poquito lo que es el movimiento que comentaremos ahora durante la sección. Y bueno, pues muy contenta, ¿no?, de que pasen estas cositas.
1: Claro que sí, de tindre convidades sempre unes, sí. Estan molt feliços. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, com esteu?
1: Doncs molt bé, de seguida arranquem amb l'Onda Trending, com els diem. De seguida els diguem qui ens acompanya i què ha creat, no?, i qui està darrere d'este gran projecte. Però primer, Amparo Piqueres, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada.
1: Hem d'analitzar l'actualitat informativa, així que anem amb tu uns minutets per a ficar al corrent als nostres oients.
4: Vinga, avui molt carregadeta perquè l'expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón s'ha negat a respondre en el Congrés dels Diputats en la Comissió d'Investigació de la Dana les preguntes dels diputats. Recordem que és la segona vegada que acudia a esta comissió. S'ha escudat en que els tribunals han admès la seva personació en la causa judicial. Anem a escoltar-lo.
5: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
4: Tres associacions de víctimes i afectats de la Dana s'han concentrat este matí a les portes del Congrés dels Diputats exigint responsabilitats a l'expresident Mazón. També el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li han reclamat que deixi la política i han carregat contra ell per no dimitir el 30 o el 31 d'octubre de 2024. Escoltem a Rosa Álvarez.
6: Que no nos hagan más daño a las familias y ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes. Está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo. Es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos dejen las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
4: Això passava a Madrid, al Congrés dels Diputats. Mentrestant, la instrucció judicial de la Dana continua, Begoña, endavant. Will, l'excap de política d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha assegurat davant la jutgessa de Catarroja que l'organisme no va ordenar cap vigilància especial des llits el 29 d'octubre de 2024. Segons la seva declaració, els agents van fer les seues tasques habituals i no van rebre instruccions extraordinaris. El testimoni també ha assenyalat que va veure en temps reals valors de la presa de forat a fins a 10 voltes superiors al normal, i ha denunciat que el servei de vigilància de llits que es realitza durant tot l'any és molt deficitari en quant a personal. I amb el trasfons de la Dana,

0: I en la setmana que comença la tardor també hem conegut avui quina és la predicció que fa l'Agència Estatal de Meteorologia per a la tardor. Es preveu que les temperatures estiguen per damunt del normal en la comunitat. Això segur que a ella i a mi no ens agrada, que no t'agrada molt, no. A mi tampoc. Doncs pues bueno, anem a tindre un hivern no massa fresquet. De moment no poden des d'AEMET confirmar si la tardor serà més plujosa o no, encara que l'alta temperatura que tenim a la mar sí que fa pensar que puguen haver episodis d'inestabilitat. Parlarem en el nostre temps de notícies esta vesprada en la brújula també de les VPPs de la urbanització de les Naus d'Alacant. L'equip de govern del PP i de l'Ajuntament pretenia avui tancar la comissió municipal sobre esta adjudicació irregular. No obstant això, l'oposició ha aconseguit convocar una nova sessió el 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'Esquerra volen que siga en un ple extraordinari. Parlarem d'això i de molts assumptes més, però ja serà en el temps de la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez.
1: A la pròxima cita informativa amb el que passa a la Comunitat Valenciana. Gràcies, companya. Després vos escoltem.
0: A vosaltres, adeu.
1: Nosaltres ara fem una xicoteta pausa, escoltem uns consells i de seguida ja ens submergim este dilluns 21 de setembre en el Onda Trending.
2: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
3: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete, conecta, comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
4: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
5: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro. Gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y va a hacer más, sí. Contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
6: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda.

Comarca dels Ports, el Penyagolosa, la Canal del Navarrés, el Racó d'Ademús, Cima de la Vall Digna o la Vall d'Albaida són alguns dels punts més rics en aquest tresor de la terra al nostre territori. Una activitat de sobra regulada des de fa 30 anys i que només permetís l'ús de gabinets o navalles i els recipients deuen permetre la caiguda de les espores utilitzant cistelles de vímet o similars. Tots aquests plats reclamen un bon caldo o una bona olla, que tornen a estar de nou en el repertori de les cartes dels restaurants i en els plats de cuina de les cases un cop la calor de l'estiu ens ha abandonat fins l'any vinent. La tardor és també l'època de la preparació d'alguns dolços vinculats a les fruites de temporada. Per exemple, les pomes, que no només s'utilitzen per al consum directe, sinó per a la preparació de mermelades i compotes. Però el dolç fruiter per excel·lència de la tardor és el codony. Aquesta és una activitat tan estesa que no només s'elabora en aquelles cases que tenen un codonyer plantat al seu hort o jardí i, de fet, és l'únic fruit que es compra per convertir-lo en crema de codony. Una època per seguir disfrutant i coneixent el territori a través de la bona cuina.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Poques novetats, per no dir-ne cap, deixa la segona compareixença de Carlos Mazón a la Comissió d'Anna del Congrés dels Diputats. L'expresident s'ha negat a declarar, s'ha acollit al seu dret a no declarar, mentre al carrer les víctimes han tornat a protestar, tornant a demanar veritat, justícia i reparació. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La tensió es manté a l'Alquerieta, a Alzira. Familiars del iaio tirotejat ahir han cremat esta vesprada part de la casa d'un dels detinguts. I a l'oratge, avançarem a l'oratge la previsió d'Emet per a la tardor, així, a casa nostra. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te. Connecta. Compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.

0: Ha comparegut esta vesprada a la Comissió de la Dana del Congrés dels Diputats Emilio Argüeso, exsecretari autonòmic d'Emergències i una de les dues úniques persones imputades fins ara a la investigació judicial juntament amb l'exconsellera Salomé Prades. Argüeso, però, no ha declarat, ha aduït ixe escenari de persona investigada per la justícia per a rebutjar declarar res davant dels diputats i les diputades. Ho ha fet així.
1: Bien, en la actualidad me encuentro formalmente bajo investigación judicial en las diligencias previas que se tramitan ante el Tribunal de Instancia de Catarroja por los hechos acaecidos el pasado 29 de octubre en Valencia. Mi derecho de defensa se encuentra plenamente concernido. Para guardar silencio, no prestar declaración si no lo deseo y no contestar a aquellas preguntas que puedan comprometer mi posición procesal.
0: També ha comparegut avui Hugo Morán, que és el secretari d'Estat de Medi Ambient. El PP li ha retret la falta d'actuació del govern central a la zona zero de la Dana i ell ha explicat que el canvi, per exemple, dels mapes oficials de risc d'inundació comporta una tramitació oficial de 2 anys. Morán ha defensat el treball d'AMT de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer durant el dia de la brancada i ha acusat la Generalitat de menysprear la informació procedent d'aquestes 2 entitats. Però, sens dubte, més enllà d'Argüeso, més enllà d'Hugo Morán, la compareixença més important i més sonada ha sigut la de Carlos Mazón avui de matí. Núria Moreno.
2: A l'inici de la seva segona compareixença, la primera, recordem, va ser al novembre, ha assenyalat Mazón que des d'aquell moment han passat moltes coses, entre elles l'acte del Tribunal Superior de Justícia, en el qual es descarta, insistia, la seva responsabilitat.
3: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
2: Així que durant la seva intervenció, la frase que més ha repetit ha sigut «em remet a la meva intervenció inicial».
3: Quiero agradecer al Partido Socialista que me haya denunciado ante el Supremo, porque afortunadamente ha permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la resolución que por unanimidad me exonera de cualquier tipo de responsabilidad.
2: Només ha trencat l'expresident eixa declaració d'intencions de no declarar per acusar els grups d'Esquerra de confabular i per a negar que dirigirà l'emergència a la seva arribada al Secopi la nit del 29 d'octubre.
0: Les associacions de víctimes de la Dana s'han concentrat mentrestant a les portes del Congrés dels Diputats exigint responsabilitats a Carlos Mazón, també el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li reclamen que deixi la política i carreguen contra ell per no dimitir aquells primers dies després de les inundacions. Sentim Rosa Álvarez, ella és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
4: Que no nos haga más daño a las familias y ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes, está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo, es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos deje a las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
0: Reaccions ara en clau política a casa nostra, començant per Partit Socialista i per Compromís. Els socialistes censuren que el PP mantinga Carlos Mazón com a diputat a les Corts, igual que els valencianistes, que titllen la compareixença d'avui d'insult. Diana Morant i Joan Baldoví.
5: El pueblo valenciano sigue llorando, sigue esperando respuestas y sigue esperando justicia. Eso es lo que piden las víctimas y nosotros también. Y que, por supuesto, desmontar la gran mentira que ha venido a traer hoy Mazón de que está exonerado por ningún tribunal.
6: El seu silenci d'avui torna a ser un nou insult a les víctimes perquè un president no estava on estava, perquè un president no va ordenar que s'enviara una alarma, per un president absolutament desvinculat de lo que era el destí del seu poble.
0: El síndic del PP, Nando Pastor, considera que la sessió d'avui ha sigut convocada per a espectacle del Partit Socialista i recorda que els populars ja feren dimitir la primera autoritat valenciana, que era Carlos Mazón.
7: Nosotros hemos hecho el trabajo serio, riguroso, aquí se ha comparecido, aquí se han producido dimisiones, aquí se han producido ceses políticos. Yo creo que enfrente tenemos un partido con problemas mucho más graves probablemente. El verbo dimitir ellos no suelen conjugarlo.
0: I del dia a dia de la reconstrucció destaquem avui dilluns que l'Ajuntament de Torrent, a la zona zero de la Dana, estudia crear una línia extraordinària d'ajudes per a subvencionar que veïnat i comerciants puguen instal·lar barreres antiinundacions als seus baixos amb el menor cost econòmic possible per a ells. El consistori explica que posen en marxa ara esta mesura després de la tempesta de la passada setmana que va negar d'aigua moltes plantes baixes del casc urbà torrentí. De fet, per a beneficiar-se d'aquestes ajudes caldrà demostrar que l'aigua els entra el passat dia 16. I a este

0: respecte sobre la polèmica generada la passada setmana també sobre la possibilitat o no de modificar els llindars de risc al nostre territori. AEMET, ho va demanar la Generalitat divendres, eixa modificació de llindars. AEMET avui assegura que aquesta revisió ha de realitzar-se de manera consensuada amb les proteccions civils autonòmiques. Afirmen que són les que coneixen l'impacte de les precipitacions arreu del territori. El delegat d'AEMET a la comunitat, Jorge Tamayo, afirma que de moment no han rebut cap petició formal al respecte per part de la nostra protecció civil autonòmica.
1: Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que, ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo decimos que hay un peligro extraordinario. Y si es extraordinario, es extraordinario, no puede ser ordinario. ¿Por qué en Valencia son más altos? Pues porque en Valencia llueve con mayor intensidad que en otras zonas. Y la misma cantidad que en Madrid puede dar un problema muy serio, en Valencia no lo da tanto.
2: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
3: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Són ara mateix les 7 i 28 de la vesprada. Es manté alta la tensió a l'Alquerieta, a Alzira. Ahir diumenge, una baralla entre dos clans familiars va acabar amb el tiroteig mortal contra un dels iaios, que va morir. La Policia Nacional va arrestar quatre persones que es mantenen ara a l'espera de seure davant el jutge. Doncs bé, a primera hora d'esta vesprada, uns altres familiars han calat foc a la casa dels presumptes assassins. Han accedit per la zona de darrere i han incendiat una de les habitacions a mode de venjança, encara que els bombers han pogut acabar amb les flames ràpidament. Tot, com dèiem, com a resposta a l'assassinat d'ahir diumenge. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
5: La víctima mortal és el iaio de les xiquetes de 56 anys i del clan dels Kung Fu, que va rebre diversos tirs en intentar mediar en la disputa. La Policia Nacional ha detingut a quatre homes de la família rival que encara no han passat a disposició judicial. Un dels arrestats roman ingressat i custodiat a l'Hospital de la Ribera després de ser operat. S'ha desplegat un fort dispositiu de seguretat a la zona per evitar nous altercats.
0: El jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove que va assassinar el seu padrastre amb una mancuerna ara fa dues setmanes al barri de Sant Isidre, a València. La víctima va tractar de calmar l'agressor, que presenta problemes de salut mental i havia protagonitzat també una baralla la nit anterior. Queda ara investigat per un delicte d'homicidi. A Alacant, l'Ajuntament, en mans del PP, canviem d'assumpte, a Alacant, allí l'Ajuntament del PP pretenia avui clausurar definitivament la Comissió Municipal sobre l'adjudicació irregular d'eixes vivendes de protecció oficial del residencial Les Naus, que casualment acabaren en mans de càrrecs municipals i polítics vinculats al Partit Popular. Doncs bé, l'oposició ha aconseguit finalment convocar una nova sessió el pròxim 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'esquerra volen que eixa última sessió siga en un ple extraordinari. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: Y no solo la izquierda, Vox también se ha sumado a la hora de exigir ese pleno extraordinario porque la comisión no puede acabar a puerta cerrada, tal y como ha manifestado la portavoz adjunta del PSOE, Ana Barceló, haciendo frente común con Esquerra Unida, Podem y Compromís.
7: El Partido Popular ha impedido que tengamos documentación, que comparecieran los técnicos del ayuntamiento. Por tanto, necesitamos un debate público. Y les Naus no se cierran cuando quiere el señor Barcala.
6: Que al menos las conclusiones sean públicas en el salón de plenos, porque no opinan. Opinión de la izquierda, esta comisión ha sido un paripé y ha contado con muchas sillas vacías, las de los principales responsables técnicos y sobre todo políticos, como el alcalde, que no han querido comparecer.
0: El sindicat Comissions Obreres advertix que es preveu una tardor calenta, diuen literalment, una tardor calenta si la Generalitat no convoca el diàleg social i la patronal no negocia pujades salarials per als treballadors i les treballadores. La secretària general de Comissions Obreres País Valencià, Anna García Alcolea, posa sobre la taula els reptes de l'organització sindical que passen, per exemple, per la crisi de la vivenda, la situació dels salaris al nostre territori, el diàleg social, com mencionàvem, el deterioro deteriorament dels serveis públics o el finançament autonòmic. Envia este missatge tant a la Generalitat com a la patronal.
8: Exigimos al Consell que abandone el tacticismo político, que desbloquee de inmediato el diálogo social y que piense en los intereses de la ciudadanía valenciana, reclamando la financiación pública que nos corresponde, garantizando unos servicios públicos de calidad e interviniendo en la crisis de la vivienda. La riqueza que genera este territorio debe repartirse de forma justa en los salarios.
0: La Conselleria de Sanitat ja disposa de tots els terrenys necessaris per a construir el nou Hospital General de Castelló. Precisament demà la Generalitat presentarà les novetats del futur centre hospitalari en un acte convocat aproximadament per a demà a esta hora i amb la presència del president Juanfran Pérez Llorca, capital de la Plana. Juanjo Tovar.
9: La disponibilitat de tots els terrenys permet avançar cap a la seva construcció. Ara els sindicats esperen veure avanços en el projecte i no actes propagandístics. Alejandro Calvente és el portaveu del sindicat mèdic.
10: Hemos conocido muchas novedades, muchos anuncios, muchos momentos en los que se ha publicitado ese hospital nuevo y se han hecho fotos con las maquetas. Y queríamos que fuera una realidad y que esta sea la última vez que se hace una charla o se comunican unas novedades para de ahí en adelante poder ver un hospital en construcción y no una promesa.
9: El nuevo Hospital General es construirá al costat de l'actual, suposarà una inversió de més de 474 milions d'euros i tindrà un termini d'execució de 5 anys.
0: I un últim apunt informatiu d'avui, la Unió Llauradora alerta de danys generalitzats per l'anomenat planxat, que són cremades solars als alvocats de diferents zones de casa nostra a causa de les altes temperatures, la forta radiació solar i els episodis de ponent d'este estiu. L'Organització Agrària Valenciana denuncia, a més, una desigualtat en l'assegurança agrària, perquè mentre en determinades zones d'Alacant es pot contractar cobertura davant d'este risc, en València i Castelló no sempre és possible. Moment ja per als esports. Repassem les últimes hores de l'esport valencià amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
11: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Com ha anat el cap de setmana?
11: No ha sigut un bon cap de setmana per a València i Llevant. Derrota del València davant la Reial Societat i del Llevant davant el Villarreal. La cara és a victòria del Villarreal, que comença a arrencar, i la de l'Elx a domicili. Pel que fa al València, esperem l'arribada del nou tècnic Javier Aguirre. Sergi López, bona vesprada.
12: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pendents estem de quan arribarà Javier Aguirre a València. El tècnic mexicà i el club encara no han arrencat l'intercanvi oficial de documents per assignar el contracte que vincularà a Javier Aguirre amb el València fins a final de temporada. Amb aquestes dues clàusules, la de renovació automàtica sempre que classifique per Europa com a cinquè o sisè a la Lliga, i la de liberació, en este cas automàtica, si l'equip en la segona volta està en llocs de descens, que són ara està el València Club de Futbol. En qualsevol cas, la idea és que pugui dirigir ja la seva primera sessió este pròxim dijous.
11: Gràcies, Sergi. Com deien, cap de setmana redó per al futbol castellonenc. Víctor Flan, bona vesprada.
13: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. I sí, és tranquil·litat i satisfacció en la província de Castelló a nivell futbolístic per les victòries del Villarreal i del Castelló en primera i segona divisió. En el cas dels groguets, segona victòria consecutiva dels homes d'Iñigo Pérez, que fan que arriben amb certa tranquil·litat al Peró amb 8 punts en la taula classificatòria. En el cas del Castelló, després de la golejada davant del Tenerife per 5-0, l'equip de Pablo Hernández continua com a líder intratable de la segona divisió.
11: Gràcies, Víctor. L'Elx afronta el Peró Lliguer en descens, però amb una altra cara. Felipe Canals, bona vesprada.
14: ¿Qué tal? Muy buenas. La victoria en Cornellà ha sido un bálsamo para el Elche de Martín Anselmi, porque era muy necesaria para marcharse al parón, al menos con una victoria en el casillero. Además, por cómo se consiguió, con 10 jugadores jugando con uno menos desde el minuto 5 por la expulsión de Fede Redondo. No ha sido un buen fin de semana en segunda división para el Eldense. El equipo de Elda caía en el estreno de Javi Calleja en su banquillo ante el Eibar.
11: Gràcies, Felipe. I Alacant, segona victòria consecutiva de l'Hèrcules. David Esteve, bona vesprada.
15: Bona vesprada. Segunda victòria consecutiva de l'Hèrcules, que s'impuso ayer 1-0 al Juventud de Torremolinos. El conjunto alicantino mejoró sus prestaciones, hace 6-6 y deja atrás pues las dos derrotas dolorosas con las que arrancó el proyecto frente al Real Murcia y el Atlético madrileño. Un gol de Samu Vázquez le sirvió al conjunto alicantino para cazar los primeros 3 puntos en el Rico Pérez.
11: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
0: Molt bé, pendents quedem de saber què serà de Javier Aguirre al València. Ho contarem a la ràdio. Gràcies, Edu.
11: Fins demà. Adeu.
0: Aquesta setmana comença la tardor, es preveu que les temperatures estiguen per damunt de l'habitual ací al nostre territori. De moment no podem confirmar si esta tardor serà més plujosa o no, encara que l'alta temperatura de la mar fa pensar que puguen haver-hi episodis d'inestabilitat, segons AEMET, Amparo Sánchez.
16: Han avançat que hi ha un 70% de possibilitats que la tardor siga més càlida, mentre que per l'àrea mediterrània és igual de probable que la tardor siga plujosa que seca. No podem descartar que es produïsquen episodis torrencials, tenint en compte les altes temperatures registrades aquest estiu en la mar. Jorge Tamayo és el delegat de AEMET en la Comunitat Valenciana.
1: La precipitació és aquí en otoño. Suelen concentrarse mucho en episodios. El mar está muy caliente, es, lo hemos mostrado, es decir, tenemos combustible. Lo que no sabemos es si vamos a tener el coche. Las danas son condiciones atmosféricas. El mar es una condición orográfica o geográfica, más bien. No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana. Es decir, inestabilidad en capas altas.
16: L'estiu ha sigut extremadament càlid amb temperatures que no han baixat dels 26 graus a la nit, és a dir, 2 en 7 graus per damunt del normal i que ens han mantingut així des de la segona quinzena de maig.
0: Així està la Comunitat Valenciana 21 de setembre de 2026. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Onda
19: Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
20: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
21: ¿Quieres cambiar de aires este otoño? Con Caravanas Cruz puedes.
22: Ven a las jornadas de puertas abiertas en Caravanas Cruz, del 5 al 25 de octubre.
21: Podrás aprovechar nuestro stock de fin de temporada con ofertas de hasta 10.000 euros.
22: Te esperamos de lunes a sábados de 9 y media de la mañana a 7 y media de la tarde y los domingos de 10 a 2.
21: Este otoño, viaja a tu ritmo. Recuerda, del 5 al 25 de octubre, jornadas de puertas abiertas en Caravanas Cruz, Elche.
23: Aíslate del calor y del frío con Cliven Plus, especialistas en hacer de tu hogar el refugio perfecto y acogedor que mereces, instalando las mejores ventanas en PVC y aluminio. Ven e infórmate del abono por ventana vieja. Solicita tu presupuesto y visita nuestra oficina sin compromiso en Conrado del Campo 17 de Elche y en clivenplus.com.
24: ¿Y si pudieras cruzar todo el Vinalopó en modo eléctrico y llegar a la Vega Baja sin preocuparte jamás por la batería? Descubre el nuevo Changan PHEV, el híbrido enchufable que lo combina todo. Tecnología premium, diseño espectacular, etiqueta cero emisiones. Disfruta de la máxima eficiencia a diario y de la libertad que necesitas para viajar. El futuro de la conducción ya está aquí. Ven a descubrirlo y pruébalo en Changan Ali Motor, tu concesionario oficial. Te esperamos en Elche, Avenida de Crevillente 35.
25: Onda Cero.